0: L'alegria de vivir, per a mi, són les llargues sobremeses dels fins de setmana a la casa dos a bosc. Però això sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

Ja els hi era a vida. Bé, d'aquella no serà perquè no podíem ser a música. Hem de veure amb impuls de posar com més de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de no se podia innovar, eh?